0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Els hits de Nil Moliner, de les seves darreres propostes i amb la que arrenquem aquesta nova hora.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I no només nova hora, no. Matí de diumenge. Què tal, com està? Salutacions a l'Arnau Mulet. Aquí estarem una bona estona, de fet, fins a les dues del migdia, acompanyant-te amb la bona música de RAC 105. Facis el que facis, no canviïs d'emissora, home. Que fent-me cruzantet i Nothing Breaks Like a Heart. No se m'acudeix millor manera de començar un dia com avui.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé a tant a carrer.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.
2: Si vols ser la compra bé a tant a carrer.
4: El 29 de novembre, l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Marta, vine'm a buscar.
6: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps, sí.
6: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
10: El so de RAC 105.
1: RAC 105.
10: Evoluciona.
11: Què?
10: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
11: Més moderna.
10: Més potent.
11: Més potent.
10: I amb tres noves notes.
12: Però què locura és esta?
10: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
11: Renovat.
10: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

És Rosalind amb aquesta cançó eurovisiva que es diu Snap. I a veure, ella no és eurovisiva, però sí que ha passat per la tele. De fet, va estar a un reality conegudíssim i jo crec que només dient-te això saps perfectament que estem parlant d'Operación Triunfo. I que una de les seves artistes més icòniques dels darrers anys és Aitana, que de fet està a punt de començar aquesta gira americana. Aquí la tenim com una superestrella que és, clar que sí.

0: ritme i energia per anar-nos despertant a poc a poc en aquest diumenge aquí a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: Era Talk to You de Another, que dona pas a una mica de K-pop. Aquesta, en fi, la coneixem de sobres, tothom la canta, tothom la sap i, sobretot, tothom la balla. Es diu Golden.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: música.
1: RAC 105.
0: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
2: El 29 de novembre, l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
3: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
6: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
7: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
6: Patrocinat per La Vanguardia.
8: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
9: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
8: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
9: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
8: Però hi ha finestres.
10: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el

que segurament arriba un moment que penses en l'altra persona i dius, haurà refet la seva vida? I si l'ha refet, amb qui estarà? És una mica el que es pregunta aquesta col·laboració entre Ginestà i Nil Moliner. Una de les grans cançons de la música en català en aquests moments. Ara, la Rosalia, milionària. Que jo sé que

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

és la Katy Perry amb The One That Got Away, una de les seves propostes més icòniques. I atenció, perquè ha tornat el del Festuc, eh? Sí, ha tornat Marcos amb una proposta també molt divertida que es diu Fatxenda. A veure què et sembla. Porta.

0: N'hi ha molts, eh? N'hi ha molts de... En castellà dirien sábelo todo. En català seria una persona que es pensa que ho sap tot.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Ho fem una mica més llarg tot, eh? Sembla. En fi, arrenquem nova hora amb Mr. Know It All de Teddy Swim. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. Passen pocs minuts a les 11 i ara una mica de coti per coti, va. A veure, històricament, els diumenges són per les sardanes.
3: No

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: Ai, què li haurà passat el 6 de febrer a Aitana? No ho sabem exactament, però res bo.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Va, i ara dues divas del pop que encaixen molt bé. De fet, es veia venir aquesta col·laboració entre Sabrina Carpenter i Madonna, Bring Your Love.

0: Martina Codina Best Moments.
1: L'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
2: Opa!
1: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culer.
3: Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
4: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, a finals de la Champions.
2: És molt
4: d'hora encara.
3: I li enviaries un missatge a José Llourinho?
5: Em dirigiré a Don Florentino Pérez. Gràcies de veritat amb la mal cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. Jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai heu sigut autocrítics, perquè no teniu relats i perdeu.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Hi ha gent que quan comença el món de la música molt d'hora, quan és molt jove, doncs de seguida li passa la fama i ja està, no? I ens n'oblidem. A Billie Eilish no li ha passat això. De fet, cada cop té més fama. És més artista internacional i no para de crear grans hits com aquest. Birds of a Feather, sonant aquí a RAC 105, que deixa les portes obertes al talent de casa, amb Mike Halley. De Vic, Osona, Ballo sense tu.

Ian Benson, que diu que té por de perdre les coses meravelloses, boniques, sí, sí, que ha anat aconseguint al llarg de la seva vida. Això moltes vegades fa que no les acabis de gaudir, eh? Ja t'ho dic. Per tant, escolta, centra't en gaudir el que tens i ja està, no? Beautiful Things, sonant aquí a RAC 105. I atenció, perquè ara ens arriba una de les cançons del moment de Ugel. Que no és Hagel ni Hugel, com diu molta gent, eh? És Ugel perquè és francès.

Aquest somni d'adolescent que tenia Katy Perry i que ha complert, no? Teenage Dream, sonant aquí a RAC 105. Va, que en tenim molt més, de fet. Arribarem pràcticament a les 12 i ho farem amb una de les cançons del moment, una col·laboració estel·lar entre Tame Impala i Jennie de Blackpink. RAC 105. Dràcula.

0: Contra tot pronòstic, aquesta cançó es va viralitzar quan encara molt poca gent sabia qui era Adela. Doncs mira, ara ja ho sap pràcticament tot el món, gràcies a això que es diu I'm in LA.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallem mai, sempre bona música, bon rotllo, bon ritme. És que, escolta, ets al lloc correctíssim, per què? Perquè ets a casa. Posa't còmode, va, que ara arriba Ed Sheeran.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

Una mica de connexió psíquica de l'Aitana, que ja ha patat Barcelona, que ja ha patat Madrid i que ara va per les Amèriques. A punt de començar aquests concerts que la portaran també pels Estats Units. En fi, amb ella que et seguim acompanyant aquest matí de diumenge i que no pari la música, ho diu Rihanna, i li farem cas. Please don't

Segurament, t'estimo, va ser un dels grans moments de la Mercè de RAC 105 que encara tenim gravats a la retina i al cor. Això va ser divendres passat. Si vols mirar algun dels moments que vam poder viure a l'Avinguda Maria Cristina, doncs tens alguna cosa penjada al nostre Instagram. @RAC105, ara Dua Lipa, que arribava a les nostres vides amb unes normes molt concretes. Ho explicava aquí, New

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
1: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
0: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
7: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
8: Mira, ja ve, recta final.
9: Mare de Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
10: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
11: Un autèntic bochorno.
7: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
5: RAC1. Tots som un milió.
7: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
13: Ha mort la abeja Maya.
14: M'agradaria retre un sentit homenatge a aquesta vella, que era molt simpàtica.
15: No ha mort la abeja Maya com a tal, sinó que ha mort la cantant.
12: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
16: Para darle al niño su cari.
14: No fotis, que també s'han mort les muñeques de famosa.
15: Totes mortes.
12: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire.
17: I sense interrupcions.

Doncs mira, música electrònica seriosa, no? Aquesta que es diu Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, han quallat a la perfecció aquests artistes amb una cançó que sembla estrany que DJ Goja volia fer una cançó infantil i li va acabar sortint això. Doncs mira, benvinguts. Va, continuem ara amb una versió de Dedicated al Blue de 1865.

ens transporta a la nostra adolescència, no? Una mica aquesta cançó de Kate Ryan, Libertina. Sonant també, evidentment, aquí a RAC 105, donant pas al més nou de Miley. Sí, dic Miley perquè ara vol que li diguem així, sense el cognom. Ens ha presentat una cançó que té un rodolí, Bass Persuasion.

0: Ai, sí, en Bruno Mars, amb aquesta que es diu Risky Roll, canviar una mica de rotllo.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Però que bé que li queda, eh? A ser una mica més romanticot. Jo crec que pot tocar qualsevol pal, que li comprarem absolutament tot. Arrencant nova hora, va, salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar RAC 105 un dia més. Superant el punt de la una del migdia, ara un clàssic. De la música electrònica, Don't You Worry Child. Volums amunt.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marta, vine'm a buscar.
0: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
2: No sé com va el Google Maps, sí.
0: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Matina Codina, Best Moments.
6: Molt de compte, perquè el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra persones.
7: El
6: murciélago! Aquest any, només aquest any, han augmentat un 23%. O sigui, de gener a setembre hi ha hagut 86 atacs de ratpenats cap a persones.
8: Una preocupació que jo no comptava tenir avui.
6: Bueno, ja està.
8: Estava tan
6: desbloquejat. 86 atacs de gener a setembre.
8: El tanto amb el ratpenat.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: RAC 105. La ràdio dels teus artistes.
10: Aquest és el so.

bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

Si és que portem tot el matí així, eh? Portem tot el matí de bailoteos aquí a RAC 105 i havien de venir els tiets a recordar-ho. Amb aquesta, que és una de les seves cançons també més conegudes i que ens venia molt de gust a proposar-te també. Va, i continuem. Atenció amb aquesta que Tame Impala ens ha fet per la banda sonora de Spider-Man i que ha sigut un boom, un èxit. Es diu Loser.

Another Talk to You sonant una vegada més. Aquí a RAC 105 no ens en cansem. És una de les cançons del moment. Va arribar un moment que tu entraves a Instagram i tothom estava compartint les seves stories amb aquesta cançó de fons. I vam dir, a veure, això és un èxit, l'hem de posar a RAC 105. Ara, abaixem una mica les revolucions, canviem de registre amb So Easy to Fall in Love.

Ginestar és molt fan de Nil Moliner, Nil Moliner és molt fan de Ginestar, doncs mira, s'han ben trobat aquest. I ens han fet una de les cançons en català del moment que es diu Amb qui estaràs, ben emotiva, ben intensa, com ens agraden les cançons, clar que sí. Ara, Camila Cabello.

0: del seu futur marit. És el que feia Meghan Trainor amb aquest Dear Future Husband. I jo que vaig tocant el 2, eh? Salutacions a l'Arnau Molet, de seguida l'Enric Font. Per tant, ni et moguis. Abans, una novetat en català. Es diuen Gorra Neta i li dediquen aquesta cançó a una tal Marta. Jo crec que ja comença a sonar això, eh? Perquè sona molt bé. Bon diumenge.
1: Em desperta una companya perquè...

0: Tot aquest 2026 ja està preparant gira per l'any que ve, vull dir, és que no para. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, és una de les bones referències i elegants que fem servir per iniciar nova hora al teu costat. Hola!
1: La teva música amb Enric Font.
0: Hello! Vinga, bons minuts que passen de les dues. Seguim aquí junts plegats de diumenge. Sí, sabem que és un dia mandrós per excel·lència, però jo estic aquí encarregat per carregar-te les piles, ja veuràs. I amb bones cançons, evidentment. Com aquesta dels Figaflauas, Mossego.

és David Guetta, que li ha agafat el gustillo, això de versionar cançons. Sí, és un no parar, el tio, no? Sí. Ens porta temes com aquest, al costat dels Alphaville, amb l'essència. D'aquesta cançó tan mítica, eh? Forever Young. Vinga, va, seguim amb més. Salutacions a Enric Font, de diumenge, sí, però aquí carregats de ritme. Va, que no és doneta, al so de Ariana Grande, One Last Time, i és un clàssic. Abans, Mittal. Alex Warren amb el seu Fever Dream.

0: Ritmes que ens arriben des d'Itàlia, de les mans de Damiano David, creador d'això, Born with a Broken Heart. Hor. No puedo. Així estic jo, sí. Estic encostipat i estic no puedo, saps? Va, seguim amb més. Salutacions a Enric Font. Moment d'Ivan Herzog. Una d'aquelles tendres, des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Ben mítics que ens porta Miles Smith recuperant el seu Stargazing. Oita! Seguim amb moltes més aquí a RAC 105, la teva música de diumenge, amb bones referències d'aquestes motivadores, com per exemple la de Hugel amb Ultranaté, una que no ha parat de sonar a l'estiu. És el Moving to the Sun.

0: mentida. Com passa el temps, eh? Té més d'11 anys aquesta cançó. El so de Calvin Harris al costat de Disciples, recuperant això, How Deep Is Your Love, eh? Sí, how are you? O how de indie, no? How. En fi, no em feu cas. Que ja ho dic, que m'estic medicant, vull dir, se me'n va el cap a vegades, eh? Sí. Va, seguim amb moltes, pràcticament en pocs minuts les 3 de la tarda, aquí a RAC 105, la teva música, amb un servidor d'Enric Font. Hola! Mira, avui és diumenge, no? Sí. Doncs diumenges sense drama.
1: Ja comença a fer-se

0: Roman Flipa i Com. M'ha sorprès aquesta gran col·laboració entre Karol G i Bruno Mars, qui ho diria? Que crearien temes com aquest estil. Així hem volgut començar una altra horeta.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Sí, hola, aquest sóc jo, sí, sí. Uns minuts que passen de les 3 de la tarda, seguim amb moltes i diumenge aquí al peu del canó. I amb bones referències, com la que arriba en una estoneta a càrrec de Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Nosaltres també ens en recordem de tots els que esteu connectats aquí. Cada dia, eh? A RAC 105, evidentment. Abans, mira, so elegant d'Olivia Dean. Anem a recuperar el seu Menaini.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el millor.

L'Aitana, que té un talent innat en crear cançons que s'enganxen. D'allò més, les vas cantant durant la tarda i no te n'adones, eh? Connexió psíquica. Tot i que no ho diu, no, però... Jo ho canto així, escolta'm, sí. Cadascú ho canta a la seva manera, jo d'aquesta, mira. Bé, salutacions d'Enric Font, seguim amb moltes, perquè en res la proposta de David Guetta amb Tay Swims, Tunes and I, Gone, Gone, Gone. Entre altres, també, l'essència d'Artemas, I Lay the Way You Kiss Me. Com ho he dit, això? Candy Morning Now, sí, sembla una mica el Xiquito, ho sé. No em feu cas. Abans, mira, arriba per aquí el so de Clean Bandit amb Zara Larsson. Recuperem el seu Symphony.

Tarons arriba al ritme dels tiets. L'Oriol i en Xavi, creadors de cançons com aquesta. Sí, era això, sí, que era, sí. En fi, va, seguim amb moltes més. Salutacions a Enric Font. En res, el so de Ray, Where is my husband, però abans... Podríem dir que és un clàssic dels Nas Barkley, que ens porten Crazy.

Mira que tenen bon rotllo, eh? Una de les noves incorporacions d'aquesta casa i que, a més, ens motiva moltíssim. El so dels Brou s'anomena De Colors. Energia positiva també pel diumenge. Eh que sí? Que mola, que sí, oi? Va, que seguim amb moltes salutacions a qui parla i t'acompanya també el cap de setmana, el weekend, eh? Que no falti de res. Va, en una estoneta, Shakira, la colombiana, al costat de Maluma, que han creat Agua. Sí, Agua. Me'n recorda el Chiquito, mira. Abans arriba Ruema amb Selena Gómez. Calm down.

És un bonic tribut que li fem a Amy Winehouse recuperant els seus èxits, com per exemple aquest, al costat de Mark Ronson, una de les que ens anima el dia d'avui, el Valerie. Va, pocs minuts, ja arribarem a les 4 del diumenge. Salutacions, Enric Font. Seguim amb la teva música i amb referències com aquesta de Tame Impala amb la Jenny Dràcula.

0: com s'ho fa aquesta senyora que cada cop que torna a l'escena ho torna a petar, sí, sí. I amb 68 anys, eh? Sí!
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Amb Madonna i el seu Bring Your Love hem volgut començar nova hora i, de fet, l'última que estem juntets aquest diumenge, sí. Va, salutacions d'Enric Font, uns minuts que passen de les 4 de la tarda. En tenim moltíssimes per aquí. En res, DJ Goja i Jason Derulo. Amb Mi Chico, abans... Tot un clàssic a càrrec de Sergio Méndez al costat dels The Black Eyed Peas, una cançó que hem ballat unes quantes vegades. Más que nada. Va, foli!

0: Tina Codina Best Moments.
1: Torna l'Hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
2: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
3: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
4: Me parto.
2: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
3: Son agradables. Muy bueno.
1: Gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
6: La casa dels teus artistes.

sí, tu, et passa igual que a mi, que t'enganxa totes les cançons que fa Aitana, eh que sí? I aquesta no és menys, En el cotxe, bé, sigui en el cotxe, sigui a casa, sigui a la feina, al curro, o sigui al llit, jo que sé. Ens flipen molt, tu. Va, seguim amb més salutacions d'Enric Font, al tanto perquè en res, propostes de casa nostra i cançons mítiques ja, com la del Sopa de Cabra, en aquest cas amb Su i Mon DJ. Camins, somnis i promeses. Abans arriba...

en temes com aquest, se me'n van els peus, si és que és un motivada màxima. I mai millor dit, amb el so de Another i el seu Tall to You, una de les que ho ha patat a les pistes de ball i també aquí, amb la teva música. Seguim amb més salutacions d'Enric Font. Aquí a RAC 105 no ens estem de res i per això, de tant en tant, també punxem temes com aquest de Bruno Mars, una que també ens anima el dia. Ja, just mais.

temps que va ser escoltar-la i ens va esclatar el cap, perquè és boníssima. El so dels Gina està per una banda, per l'altra Nil Moliner, i han creat això. Amb qui estarà? Sí, això ens preguntem. Amb qui estarà és millor que amb RAC 105? Eh? Vinga, va! Tanto perquè de seguida torna per aquí Shakira, la colombiana, que ho ha patat aquest estiu al costat de Burna Boy amb aquest himne. Himne, millor dit. Dai, dai! Abans, mira, la primera col·laboració de Karol G al costat de Tiesto. Com ens agrada aquest Don't Be Shy.

0: Són els One Republic, en aquest cas al costat de Timbaland, amb aquesta ja ben mítica, el seu Apologize. Amb això ja toco el dos.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Sempre un plaer estar al teu costat, ja ho saps, evidentment. I recorda que demà hi tornem a partir de les 5 amb una nova edició del Ja Tardes a l'After War Radiofònic de Catalunya, evidentment. Ara no desconnectis, que tenim l'Héctor Huguet. Bon rotllet a tope. Va, marxem amb l'última. Sí, l'última del Sidderland. Apa-li, xau.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: Bam Bam Bilam Bam Bam.
1: Hola. La teva música amb Víctor
0: Guerra. Agafant el clàssic de Sister Nancy per tornar. I dic tornar perquè tot el que fa aquest home es converteix en un èxit. Té la recepta de l'èxit. No sabem quina és, però vaja. Ugel, el francès, ho ha tornat a fer. Jamaican Bam Bam per començar nova hora. 5 de la tarda, què tal? Aquí Víctor Huguet. Som-hi! Us acompanyo com cada diumenge, 4 hores fins les 9, amb tota la música de RAC 105, amb Teddy Swims, Justin Timberlake de seguida, o David Guetta. Mira, ja que parlem de...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona-le! Sempre bona-le! Vés-te i xunat amb mi, que et queda superbé!
0: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
3: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
0: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
0: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Bona-le! Sempre
0: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
3: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
0: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
6: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
5: Us hi esperem.
7: Mira, ja ve, recta final.
8: Mora la Déu.
5: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
9: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
10: Un autèntic bochorno.
6: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
5: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
6: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

acabat. És inevitable, cada any acaba, però per sort encara queden concerts amb els Figaflaues, que no s'acabi, serà una de moltes cançons que cantaran al Cabro Rock Castanyada, 31 d'octubre, al costat de Doctor Prats, els Amics de les Arts, Catarres, a Ludwig Bank, els Tiets, vaja, un cartell de nou espectacular, 31 d'octubre, Cabro Rock Castanyada. Us deixo ara amb Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead.

Taylor Swift, Lady Gaga, de seguida Tones and I, Tame Impala, els principals artistes internacionals que més ho estan petant arreu del món, sonen aquí, on si no, a la teva música, RAC 105, però és que a Catalunya, a casa, també tenim artistassos i cançonasses. I una de les grans referències dels últims 20 anys són sempre els Buhos, que han tornat a fer una de les cançons de l'estiu, ara en banda neon i Mont DJ, El Ventilador.

Aquest any se n'ha parlat força de Meghan Trainor, especialment pel seu canvi físic. S'ha primat moltíssim, però aquí volem recordar especialment el seu talent per cançons com aquest Criminals i per tantes altres. Una Meghan Trainor que, més enllà de fer cançons, també ha fet cosetes en el món del cinema, cosetes d'actriu, no massa cosa, però vaja, em recorda el següent convidat, com és Joe Keery. A ell segur que el coneixeu més pel seu paper a Stranger Things. I ara també per la seva música. Això es diu End of Beginning.

0: RAC, la teva música.
1: RAC 105.
2: Bonale, sempre bonale. Vés-te junta conmigo, que queda superbé.
1: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
3: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
1: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
3: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
1: Amb el suport del Departament de Cultura. Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
4: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
1: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
4: Patrocinat per La Vanguardia.
1: RAC
5: 5, 4,
6: 3, 2,
5: 1.
7: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
10: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
1: RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Is it Hugel?
14: Or is it Hugel?
15: I'm moving to the sun.
1: RAC 105. La teva música.
16: No podràs canviar d'emissora.
17: Sí. Hugel.

una festa als Estats Units ha de tenir sempre aquests gotets vermells del beer pong, saps? No hi ha gots de plàstic blancs als Estats Units. Només són vermells tots. Almenys això és el que ens ha mostrat Hollywood. I això és el que ens imaginem amb aquesta cançó de Miley Cyrus, Party in the USA, per fer camí de les 6 de la tarda. Ara amb una nova formació femenina. S'anomenen Cat's Eye i ho estan petant amb aquest Animal.

0: La teva música.
1: RAC 105. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
5: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
6: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
9: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Vip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
9: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
9: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
15: RAC 105.

Quan va acabar la Mercè de RAC 105, vam poder parlar amb els Catarres. I els vaig preguntar si s'acostumava un grup a cantar davant de tants milers i milers i milers de persones, si ja era normal per ells, i deien que no, que un mai s'acostuma a cantar davant de tanta gent, com la que es van trobar a la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina, cantant aquest diumenge sense drama, i molta gent tornaran a trobar-se a finals d'octubre. Recordem la propera gran cita dels Catarres al Cabro Rock, Castanyada. Amb els Doctor Prats, Figaflaues, la Ludwig Band, els Tiets, Venus, en fi, un cartell espectacular i amb els Pets i l'Axambusto, quasi res.

trepitjant fort i sense cap mena de complex. La veritat que sí, és el so de My Halis, nova formació que hem fitxat a RAC 105, novetat catalana i el seu primer single, Ballo sense tu. Ganes de veure el seu directe, la veritat. No he tingut l'oportunitat encara, però me n'han parlat bé, me n'han parlat molt bé. Vinga, la primera esperem que de moltes, d'aquesta nova formació i aquest nou talent català, My Halis, per donar pas a Nia. I la cançó amb la qual la vam conèixer nosaltres i el món sencer. Una versió del mític Blue de Badi dels Eiffel 65, versió tranquil·leta amb aquest Somsay.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
0: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
5: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: El so de RAC 105.
8: RAC 105.
7: Evoluciona.
9: Què?
7: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
9: Més moderna.
7: Més potent.
9: Més potent.
7: I amb tres noves notes.
10: Però què locura és esta?
7: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
9: Renovat.
7: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

és que no para quieta, Taylor Swift. Per favor. Acaba de casar-se i ja està traient nova música. Quatre cançons, les que ha publicat ara, afegint-les al seu darrer treball, el The Life of a Showgirl, ara The Encore. I d'aquestes quatre cançons destaquem aquest Patient Zero, que ja és número 1 a totes les plataformes i arreu del món. I a més, amb nou videoclip, el va publicar als BMA Music Awards. I en el qual el protagonitza, no ho diré bé, Dakota Johnson, Colin Farrell, així que déu-n'hi-do, i Carla Delevingne, quasi res. Patient Zero, una de les grans novetats a nivell internacional que et presentem aquí, a la teva música RAC 105, en una nova tarda de diumenge. Ara canviem d'estil amb Top Model. D'ell era l'original, el remix en aquest cas de Tiesto, per posar-li el seu toc personal al Another Love.

Cançons així són les que necessitem un diumenge a la tarda. I diràs, home, per què? Perquè és el típic moment que sí, estàs feliç perquè és cap de setmana, però veus que ja s'acaba, que demà és dilluns, potser estàs allà a la carretera, operació tornada, amb retencions habituals, doncs en fi, música alegre, festiva, els Portugal de Men ens la porten amb el Feel It Still. O els Oques Grasses de seguida, camí de les 7, amb el seu Elefants, una de les cançons que evidentment sonaran als 4 concerts de l'Estadi Olímpic. Concerts, per cert, que comencen demà mateix dilluns. Abans, va, si passa per la teva música, Aitana, una cançó que no cal ni presentar. Bona tarda!

0: Prada ho ha tornat a fer Bibi Rexha, aquesta vegada sense David Guetta, amb qui sovint col·labora, i agafant un clàssic dels Faithless, que també hi participen en aquesta nova versió del mític Insomnia. A RAC 105, New Religion. Brutal.
1: Amb Víctor Huguet.
0: I amb tots vosaltres, va, que estem plegats fins les 9, compartint els millors èxits de RAC 105. Vinga, encara tenim per aquí a Karol G, Bruno Mars, la seva nova baladeta, Estil, preparada, o el so de la fúmiga amb els tiets, Covards. Primer, Katy Perry. Que recorda a tothom que és una California girl.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: se van.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
4: Doncs ves a Mr. D.
3: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
4: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Matina Codina Best Moments.
9: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
10: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
11: Sí.
10: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5 estrelles.
11: Sabeu dutxar o què?
10: Sabeu per què la lio? Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa.
11: Oh.
10: No poden estandarditzar les aixetes perquè no hagis... Comencen a sortir xorros que
11: no estan... fred calent.
10: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
11: Ui.
10: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat. O tu m'estàs estafant com a hotel. O és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
11: A mi no costa el condicion,
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
2: No podràs canviar d'emissora.

considerada i merescudíssimament una de les grans artistes pop del segle XXI, Kylie Minogue va a l'australiana amb el Padam Padam i mira, curiosament ens quedem allà mateix, a Austràlia, uns compatriotes com els Tame Impala, que ho estan petant amb aquesta cançó al costat de Jenny, que ja és un èxit a nivell mundial. Sona RAC 105 i es diu Dràcula.

Fer que una cançó purament electrònica acabi sent mainstream, la veritat és que no és pas fàcil, i ho han aconseguit, i vaja, si ho han fet, els Another. Amb aquest Talk to You que ha sonat i de valent, almenys a RAC 105 al llarg d'aquest estiu, i que dona pas a una cançó més amable, tranquil·la, i una veu tan delicada com la d'Olivia Dean. Aquí tenim, va, RAC 105, la teva música, el So Easy to Fall in Love. I could...

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
0: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
5: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
1: RAC 105, la teva música.
7: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
7: Aquest és el so.

estaven destinats a fer una cançó plegats, Ginestà i Nil Moliner. El resultat és aquest. Amb qui estaràs? Una cançó contradictòria, paradoxal, com a mínim, perquè, clar, et demana cantar-la amb alegria, amb il·lusió, amb un somriure a la cara, però alhora la lletra és trista, no? És com que fa mal, en fi. Han donat amb la tecla per convertir aquest Amb qui estaràs en una de les grans, sens dubte, d'aquesta tardor que tot just comença. Va, seguim posant-li banda sonora al teu diumenge tarda, ara amb una cançó que ja té uns anyets, però encara ens l'estimem moltíssim a Rec 105. D'una banda, The Kid Laroi, de l'altra, Justin Bieber, recuperant de nou plegats aquest Stay.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

Aquesta és la idea, passar una bona estona, un good time, Carly Rae Jepsen. I home, ara després dels concerts de la Mercè, també de les festes de Tarragona, en fi, les grans festes majors que hem tingut recentment, un es pot preguntar, i aquest good time, on el tornarem a trobar? Doncs amics, amigues, no falta massa pel Cabro Rock Castanyada. A finals d'octubre encara hi ha entradetes disponibles per veure en directe els Doctor Prats, els Catarres, els Figaflaues, la Ludwig Bank, els Tiets, els Pets, l'Axambusto o els Amics de les Arts. No.

0: És curiós com a cada casa, a cada família, a cada grup de col·legues, sempre hi ha una persona així.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: No, a la meva no. Doncs ets tu, rei, reina. Aquella persona que ho sap tot, Mr. Know-it-all. Va, fora conyes, 8 de la tarda. Amb bona música seguim endavant i en el meu cas fins les 9. Va, t'acompanyo ara amb els Catarres. I el seu Vull estar amb tu.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs ves a Mr. D.
2: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
3: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: Amb l'Evirin.
9: This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dyer.
4: La història continua. La teva música.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
13: Marta, vine'm a buscar.
14: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
13: No sé com va el Google Maps, sí.
14: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
11: Amb el suport del Departament de Cultura.
15: Matina Codina Best Moments.
16: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
17: No veia, bon dia.
18: Sí, bon dia.
17: T'han robat mai a tu de l'obra?
18: Sí, moltes
17: robat
18: vegades m'han robat. Roben sí. Molt d'obres. Llavors sí. Jo intento no sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Ah. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. Un primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
17: Sí.
18: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostre aquest.
17: Era per inèrcia.
18: Va, sí. I roba el d'obra d'enfrent.
15: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
4: La casa dels teus artistes.

Bruno Mars va posar el peu, el ditet, al món del K-pop i li va sortir molt bé la jugada. De fet, amb Rosé convertint aquest APT en un dels grans èxits de l'any passat, encara sona Aida Valena a RAC 105 en una nova jornada, nova tarda de diumenge. I per un artista tan polifacètic com Bruno Mars, a un altre artista també tan i tan versàtil com és Rey. Fa uns anyets la relacionàvem sempre amb el món de l'electrònica, del dance. Doncs bé, ha demostrat que sap fer moltes més coses. I ara amb aquest nou estil que tant la defineix. Això es diu Where is my husband?

Disturbi Cyril amb el seu The Sound of Silence, de silenci, no en sap massa, i jo tampoc. De fet, les vegades que hem xerrat sempre és difícil callar-nos. A mi i a Marcos, quan ens ajuntem, l'altre dia vam parlar de moltíssimes coses, entre les quals de la seva nova cançó, ja sona a RAC 105, Fatxenda.

moltíssimes ganes de veure de nou els tiets en directe i una gran oportunitat per fer-ho és el 31 d'octubre. Cabro Rock Castanyada amb el duet Mataroní, els Amics de les Arts, Doctor Prats, els Catarres, Figaflaues, la Ludwig Band i, per primera vegada en 20 anys, els Pets i l'Ax Sant Busto en un mateix escenari. En fi, ja saps, encara tens l'oportunitat d'aconseguir la teva entrada i, mentre ho fas, et proposo aquesta cançó que està donant la volta al món. L'electrònica que ens porta Ugel, Moving to the Sun.

0: RAC 105,
1: la ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor.

0: Aquesta nit no hi ha nova edició Remember del ritme de la nit. Això ja sabeu que és sempre divendres i dissabte de 9 a 12, però de tant en tant...
1: La teva música...
2: amb Víctor Guerra.
0: Quan em deixen i m'ho permeten, també les vaig intentant colar, no? The Rhythm of the Night, una de les mítiques de Corona. Per que un servidor et digui avui adeu. Demà, doncs ja saps, simplement convidar-te que tinguis un magnífic dilluns i recomanar-te que ho facis amb tota l'alegria del Matina Codina a partir de les 6. Avui tanco la paradeta amb l'èxit d'Adela, Ain't in LA. Adeu-siau.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.